0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: és hora 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bruguet.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar

0: Cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
2: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
9: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
10: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
11: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
10: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
11: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
10: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

reggaetón hispano y latino. ¿Qué pasa? Pa' mi guerrera.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et deixa dormir, Ràdio Abrera.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Big Friday on Air.
5: Que alguien saque a bailar a la morocha.
6: Ya no sonríe más, se arregla todo.
4: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
7: Oh, now, like
4: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera.
9: A Ràdio Abrera.
4: També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: body, baby, do that conga.
1: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. No me

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.
4: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons and all the rest took her soul and innocence.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la BB-5207 a l'Esquirol, deixa pas alternatiu regulat per semàfors. També un altre accident, en aquest cas a l'A2, a Castellnou de Seana, direcció Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores del país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea per fer-ho en solitari. En el viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022. I, de fet, Rússia ha reclamat al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou en la crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol. Amb tot, el govern espanyol ha aprovat també un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per tal de pal·liar aquesta crisi. I la Generalitat eliminarà l'accés amb contrasenya a La Meva Salut i deixarà només l'IDCAT mòbil com a única via d'entrada. Les dues opcions continuaran fins al gener del 2027, però a partir del 15 de setembre ja no es podran crear noves contrasenyes. El canvi busca simplificar l'accés i reforçar la seguretat del servei després dels robatoris de credencials detectats al 2024. I a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou del Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal assumirà la investigació i els agents han escorcollat un pis de la travessera dels Drets sense descartar nous registres. I un home ha mort aquest dimarts envolcat el camió formigonera que conduïa a la carretera BP-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i les Terres de l'Ebre. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional. Nice.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tu el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del año, confirmando así mi vicio triste.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, la C32 registra retencions importants en sentit Barcelona, a l'altura de Mataró, amb 2 quilòmetres de congestió per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha circulació intensa a la 2, a Castellnou de Seana, en sentit Barcelona, per un accident que manté també un carril tallat. A la BB-5207, a l'Esquirol, també hi ha pas alternatiu regulat per semàfors en tots dos sentits després d'un accident que va tenir lloc ahir. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I Rússia ha reclamat al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou en aquesta crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol a la ciutat autònoma. Amb tot, el govern espanyol ha aprovat també un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per tal de pal·liar aquesta crisi. I la Generalitat eliminarà l'accés amb contrasenya a La meva salut i deixarà l'IDCAT mòbil com a única via d'entrada. Les dues opcions conviuran fins al gener del 2027, però a partir del 15 de setembre ja no es podran crear noves contrasenyes. El canvi busca simplificar l'accés i reforçar la seguretat del servei després dels robatoris de credencials detectats al 2024. I a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. Els fets han passat durant la festa major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci avui al migdia a la plaça Major. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya, amb domini del sol i alguns núvols baixes, sobretot al litoral sud i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden créixer també nuvolades inofensives al Pirineu, especialment a l'oriental.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i el material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera data 1 de gener de 2026 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 fins a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de la SAFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, com ara el centre educatiu o AFA en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. També es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. I per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut també és del 50% del cost del material didàctic. Es recomana a les famílies que per formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana al 93 770 03 25. I en cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial, es recomana demanar cita prèvia. Des de l'Ajuntament també s'informa que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Per això es recomana que si ja fan ús o tenen la voluntat de fer ús de l'ajut que proporciona l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres en material autoritat, és preferible que aquests avals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius, entre d'altres. Tornem a recordar, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut es podrà presentar fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants d'I3 i 4 i 5. Educació musical per a infants joves, persones adultes i gent gran. Educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabat OU, de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació, podeu contactar-hi trucant al 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripció per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, un curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme, concretament, del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. D'altra banda, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar, que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys, inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor, monitora de lleure o una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitats del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, estratègies d'acompanyament a l'alumnat i tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del Servei de Promoció Econòmica ubicat a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102, al horari d'atenció a ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7, o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Passen 9 minuts de les 8 del matí. Bon dia, és dimecres 2 de setembre. Comencem aquest programa i ho fem comentant algunes de les informacions més destacades de l'actualitat del dia. La policia espanyola contradiu la Moncloa i en un informe assegura que el Marroc va planificar i executar la entrada de migrants a Ceuta. Segons publica aquest dimecres a l'Espanyol, una investigació del Centre d'Immigració i Fronteres ho confirma i contradiu el que fins ara ha defensat el govern espanyol, que descarta que el Marroc hi tingués res a veure. De moment, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que no en sabia res d'aquest informe i demana explicacions al cap de la policia espanyola. Ho ha fet a través d'una carta en què li pregunta quan fa que la policia sap que l'entrada massiva de migrants va ser una operació orquestrada per gendarmes marroquins. Qui també hi ha posat cullerada és la Comissió Europea, en aquest cas per matisar que no hi ha proves que confirmin que Rússia està al darrere de la entrada de migrants a Ceuta. Brussel·les ha confirmat que, efectivament, hi ha indicis que el Kremlin ha aprofitat tot el que ha passat a Ceuta per intentar agreujar la crisi entre Espanya i el Marroc, amb campanyes de desinformació a les xarxes que generin confusió. Però la Comissió Europea aclareix que aquesta campanya ha estat després de la primera entrada de migrants i que en cap cas ha estat el detonant de l'entrada de migrants. En aquest context, avui dimecres, Ceuta celebra el Dia de la Ciutat Autònoma. El govern ceutí ho farà amb un acte institucional al migdia i a la tarda els veïns han convocat una manifestació per denunciar la gestió que n'està fent la Moncloa. Però no serà l'única protesta. De fet, col·lectius socials han convocat concentracions contra el racisme per tota Espanya. La convocatòria s'està difonent a través de xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat de 15 i 16 anys presumptament relacionats amb la mort a punyalades d'un home a Manresa. Els fets, recordin, han passat quan la capital del Bages tancava la celebració de la seva festa major. La policia ha rebut un avís per agressió poc després de les 5 de la matinada d'aquest dimarts. Diverses patrulles de policia es van desplaçar fins al carrer Sant Jaume de Manresa, on van trobar la víctima ferida de gravetat. Els agents han iniciat les maniobres de reanimació que posteriorment han continuat les dues unitats del sistema d'emergències mèdiques que també s'han desplaçat al lloc dels fets. Finalment, l'home de 45 anys i veí de Castellnou de Bages ha mort. Cap a les 8 del matí, la comitiva judicial va fer l'aixecament del cadàver. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació, concretament la Divisió d'Investigació Criminal, per determinar la circumstància i l'autoria dels fets. L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial per la mort de l'home. També ha convocat un minut de silenci que es farà avui a les 12 del migdia a la plaça Major de la ciutat. Aquest dimarts a la tarda, unes 700 persones, segons els Mossos i la policia local, s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament de la capital bagenca. S'han sentit crits reclamant justícia per la víctima i també proclames contra l'alcalde i l'Ajuntament. En un comunicat, l'Ajuntament de Manresa ha expressat la condemna més ferma i rotunda pels fets que qualifica de gravetat extrema i que han acusat una i que han causat una profunda consternació a la ciutat. La víctima, de 45 anys, era molt coneguda a la ciutat i a la comarca. L'Ajuntament de Castellnou de Bages també ha condemnat els fets i ha decretat dol oficial. Per cert, que s'han comentat en alguns mitjans de comunicació que els detinguts, aquests menors, eren migrants d'origen magrebí. Doncs ens hem posat en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que ens confirma que no són menors migrants, que els dos detinguts han nascut a Catalunya i tenen DNI espanyol. Avui dimecres al matí comencen 3 dies de nervis per 9.004 estudiants que fins divendres faran la selectivitat en la convocatòria extraordinària de setembre. I l'estiu del 2026 passa a la història i es converteix en el més càlid mesurat a Catalunya. La temperatura al conjunt del país s'ha situat en 3 graus per sobre de la mitjana i s'ha batut el rècord de dies a 40 graus i nits sense baixar de 25 graus a Barcelona. Ara mateix tenim 22 graus.
0: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Raúl, tu me das la vuelta. Va començar aquest 2 de setembre, encara amb l'estiu ben present. Una proposta fresca i directa per començar el dia.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Continuem amb una col·laboració que porta olor de sud i molt bon rotllo. Els gaditans a l'Istre sumen la sensibilitat de Jorge Luis Chacín a Tulaito, una cançó càlida, propera, i amb aquell punt mediterrani que encara encaixa perfectament amb aquest estiu. És una d'aquelles que entren fàcil.

0: escoltar-nos de la forma més tradicional, 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis, radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Seguim descobrint música feta a casa nostra amb Relief. Sobren paraules, una cançó que parla d'aquell moment en què una relació es va desgastant i ja costa trobar què dir per arreglar-la. Pop català emocional i directe, i d'aquells que entren de seguida.

Dos quarts de nou del matí. Les temperatures els propers dies es dispararan de nou. Avui comença un ascens i es farà més evident demà, divendres i el cap de setmana. Seran dies més propis de la canícula que no pas de principis de setembre. I és que hem començat el dia amb temperatures entre 17 i 23 graus i a mesura que avanci la jornada aquests termòmetres es dispararan. Escalaran posicions fins a màximes que es mouran entre els 33 i els 37 graus a les comarques interiors i per sota la costa i al Pirineu. Durant tota la jornada predominarà el sol, al matí amb alguns núvols baixos a les comarques del sud, i a la tarda amb nuvolades en zones de muntanya, que deixaran algun ruixat aïllat al Pirineu, més probable al voltant del Ripollès. Dijous, demà, les temperatures pujaran lleugerament i divendres ho faran de manera més evident. Al cap de setmana, la calor intensa i la xafogó es mantindran. S'esperen valors màxims que poden arribar de nou als 40 graus a ponent. De pluja se n'espera poca. El sol serà el gran protagonista, amb algunes bandes de núvols poc importants. Ara mateix, temperatures a Barcelona entre 22 i 25 graus, 25 a Tarragona, 20 a Lleida, 18 a Girona, Arenys de Mar 23, Berga 19, Gavà 24, Mollà 17, també 17 a Tona, i a Abrera tenim ara mateix 22 graus de temperatura. Ara fem una mirada enrere amb una col·laboració que ja és història de la música llatina. Santana va unir la seva guitarra inconfusible amb la veu de Maná. Corazón Espinado, un tema intens, passional, i amb aquell toc de rock llatí que continua sonant molt bé. És un clàssic que sempre funciona i que nosaltres volem recordar amb tu.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Seguim amb una proposta que només pel títol ja transmet optimisme. Sarrià ens convida a mirar endavant amb Tot està saliendo bien, una cançó fresca, positiva i perfecta per mantenir el bon ritme d'aquest dimecres. Una mica de llum per continuar el matí.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Nou tiroteig a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un altre incident amb armes de foc ara a l'Hospitalet de Llobregat, segons ha pogut saber aquest programa. Els fets són d'aquest 2 de setembre de nit, quan faltaven pocs minuts per la 1 de la matinada al carrer de Sant Carles, cantonada amb el carrer de Pere Pelegrí, a la frontera amb la ciutat veïna d'Esplugues de Llobregat. Un grup de persones s'ha presentat en una casa d'aquest carrer i han iniciat una discussió amb els dos homes que hi vivien, per causes que, a hores d'ara, encara no s'han pogut aclarir, o si més no, ara per ara la policia no ho ha fet oficial. L'enfrontament ha escalat fins que s'han disparat trets. Els veïns han sentit fins a 3 detonacions. La inspecció dels Mossos d'Esquadra ho ha confirmat. S'han trobat impactes de bala a l'interior del pis, del que en sembla un pistoler, una pistola revòlver, i també un altre impacte a la façana del bloc on s'havia produït la baralla. Es desconeix qui ha obert foc, si les persones que hi havia a l'interior del pis per defensar-se d'aquesta intrusió hostil o els atacants que volien accedir al pis. No s'han reportat ferits, però no es descarta que algú hagi pogut rebre un impacte de bala i no s'hagi presentat a cap centre mèdic. Aquesta és l'última hora. Tiroteig de matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Obren foc en un assalt en una casa i han fugit per la B20.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: A chatarrero del amor.
4: Chatarras Cao. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras Cao. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras Cao. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras Cao.
3: Chatarrero del amor.
5: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
6: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
5: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
6: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
5: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
6: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
5: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
7: Entre tots i totes, fem Abrera.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
9: Vols més clients? Vols més visibilitat?
10: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
9: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
10: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
9: Si tens un negoci a la comarca,
10: aquest és el teu moment.
9: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
10: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Ara ens movem cap a un so més guitarrer amb Repion, les germanes cántabras Teresa i Marina Iniesta. Cerrar los ojos forma part del seu disc 201. Una cançó intensa per continuar donant caràcter al mateix.

0: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
1: Seguim amb una de les veus més potents de la nova escena urbana catalana. Scorpio recupera la essència del reggaeton dels 2010 amb Ventilador, però la porta al present. Més actitud, sensualitat, una producció pensada per fer ballar. Una d'aquelles cançons que encara fan pujar uns quants graus aquest inici de setembre.

0: dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Ruslana uneix música, ball i cinema a Fuego, tema original de la pel·lícula del mateix nom, on també participa com a actriu. I apuntem cita, 17 de desembre actuarà a la sala Rasmatàs de Barcelona.

0: ràdio que t'escolta. Ràdio Obrera.
1: Arribarem a les 9 amb una d'aquelles cançons que sembla feta a mida per aquests dies de calor. Banda Neon, Buhos i Mon DJ converteixen un desamor en festa. El ventilador, ritme, ritme i molt bon rotllo.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat la C32, registra retencions importants en sentit Barcelona a l'altura de Mataró, amb 2 quilòmetres de congestió per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha circulació intensa a la 2, a Castellnou de Seana, en sentit Barcelona, per un altre accident que també deixa un carril tallat. Finalment, a l'AP7, a Mollet del Vallès, direcció Girona, un tercer accident deixa un altre carril tallat en aquest punt. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposa a la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació de forces marroquines. La petició arriba tot just després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer Sant Carles. Els veïns han sentit trets a les 3 de la matinada i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i de la façana de l'edifici. No consten ferits i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va ser localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La divisió d'investigació criminal ha assumit la investigació i els agents han escorcollat també un pis de la travessera dels drets sense descartar no registres. Els fets han passat durant la festa major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Aquest dimarts 1 de setembre s'ha obert la zona de les piscines, la sala d'activitats dirigides, els vestidors del soterrani i la zona de solàrium del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, després de finalitzar la segona fase del reacondicionament de l'equipament i la realització de les tasques habituals de manteniment del mes d'agost. El dilluns 10 d'agost passat, recordem, es va reobrir l'equipament amb la posada en marxa de la sala de fitness i el dimarts 18 d'agost amb la reobertura de la zona de vestuaris de la planta baixa. Durant el mes d'agost s'han registrat prop de 5.000 assistències per part de les persones usuàries per fer ús de la sala, que ha obert de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3:45 a 8:45 i els dissabtes al matí de 9 a 1. Durant el mes d'agost s'ha executat la segona fase de reacondicionament del camp per tal de poder reprendre l'activitat amb la màxima normalitat a partir d'aquest 1 de setembre. Així, obren els dos vestidors de la primera planta i els quatre vestidors de la planta soterrània que donen accés a la zona d'aigües i continuen habilitats dos vestidors al pavelló d'esports municipal per als usuaris de spinning i la sala de fitness. Durant el mes d'agost, i com és habitual, s'han dut a terme les tasques de manteniment pròpies d'aquest equipament municipal esportiu i, a més, s'han realitzat millores en l'accessibilitat a la piscina d'activitat dirigida de la zona de bany, on s'ha eliminat el mur que divideix el vas a la rampa d'entrada i s'ha instal·lat una cadira adaptada per a les persones que ho necessitin. Paral·lelament, es continua treballant en les següents fases de reacondicionament del camp per tal d'habilitar el més aviat possible els dos vestidors grans, els quals es faran treballs de reforma i millora, així com la zona de massatges, i també es treballarà per tornar a oferir els serveis de jacuzzi, bany de vapor i sauna.
0: Abrera Informació.
1: esports i benestar.
3: Com cada any, les activitats dirigides al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera del nou curs 2026-2027 de sala i d'aigua es reprenen aquest dimarts 1 de setembre. Recordem que a la zona d'aigua es fan activitats com Aigua Gym, Aigua Life i Aigua Strong, pensades per treballar la mobilitat, la tonificació i la resistència i la condició física dins l'aigua amb diferents nivells d'intensitat, mentre que a la sala l'oferta inclou activitats de cardio i ciclisme, com cicle indoor i ciclicamp, de força i tonificació com power pump, TBC o entrenament funcional, i activitats de flexibilitat i control corporal com pilates, ioga i estiraments. També s'hi ofereixen propostes d'intensitat més elevada com HIIT, Tabata, Aerobox i Crosscamp, adaptades als diferents nivells i objectius de cada persona usuària. Podeu consultar la graella d'activitats del camp per a la temporada 2026-2027 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que l'accés a les instal·lacions es pot dur a terme tenint en compte la modalitat d'abonament que es tingui contractada. Amb l'abonament general es pot accedir durant tot l'horari d'obertura. Amb l'abonament de migdia es pot fer ús de les instal·lacions de dilluns a divendres de 12:45 a 1 i de 12:45 a 5, i amb els abonaments de cap de setmana, els divendres i dissabtes, durant l'horari d'ús de la instal·lació. A més, fins aquest diumenge 6 de setembre incloses, recordem, les persones abonades al camp poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu d'Abrera en el seu horari d'obertura al públic, de dilluns a divendres de 11 del matí a 8 del vespre i dissabte i diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació 24 bis, trucant al 93 770 5100 o a través del correu electrònic camp@abrera.cat. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges i festius de 10 del matí a 2 del migdia.
0: Abrera Informació. Informació de serveis.
3: El Servei Municipal d'Aigües d'Abrera ha informat que amb motiu d'uns treballs de reparació i millora de la xarxa d'aigua, aquest dimecres 2 de setembre tindrà lloc un tall de subministrament d'aigua a diversos carrers del barri de Can Vilalba a partir de les 9 del matí fins a la finalització dels treballs. Es treballarà per establir el servei en la major brevetat possible. Concretament, es veuran afectats els següents carrers: Oltrera, Baix Llobregat, Sant Lluís, Sant Joaquim, Virrei Amat, l'Avinguda de la Circunvalació, Vilalba, Bosch, Curt, Vacarisses i Santa Maria de Vilalba. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les veïnes i veïns d'aquests carrers que disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Després dels informatius de les 9, encetem una nova hora amb dues propostes per mantenir el matí ben despert. Primer amb Sergio Contreras, ens porta la maleta, amb aquell punt entre el flamenc i el so urbà, tan seu, eh? I després Romilo i Isaac Luque, canviant el registre amb Disfrutona, una cançó fresca, lleugera i pensada per deixar-se a portar. No parlem en marxa, vinga, va.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Continuem amb una de les cançons que han marcat aquest estiu. Ara en la seva versió en castellà, Shakira i Burna Boy adapten Die Die, l'himne oficial del Mundial, mantenint tota l'energia del tema original, però amb més protagonisme vocal per la colombiana. Ritme internacional i esperit de gran estadi. Per seguir ben amunt, avui dimecres.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Seguim amb una de les peces més personals de Rosalía, Relíquia. A Relíquia recorre ciutats, records i etapes de la seva vida. I Barcelona hi té un paper especial. És el lloc on explica que va créixer i va aprendre aquell descarbo, que ha acabat convertint aquesta artista global. Una cançó plena de memòria, arrels i emoció.

Dos quarts de deu, 23 graus. Seguim amb una combinació que funciona. Perquè volem recordar, fem una mirada enrere amb un dels grans himnes del rock català, l'Axan Busto, va convertir Gensat en una cançó de força, empenta i ganes de tirar endavant. D'aquelles que han passat de generació en generació. Un clàssic de casa nostra que continua sonant amb tota la força.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Seguim amb dues de les veus més fortes de la música urbana colombiana. Ryan Castro i Fate uneixen estils a Mentira, una cançó amb reggaeton melòdic, molta química i aquell puny de desamor que contrasta amb un ritme pensat per no parar. Colòmbia torna a marcar el compàs d'aquest matí.

0: Seguim amb una proposta ben fresca de la nova escena urbana catalana. Estat Girl i Jalei, dues artistes de Barcelona, s'ajunten amb Rots, No Pensa, estrenada aquest estiu amb una barreja de pop, electrònica i ritmes urbans. Son nou, actitud i molta personalitat per continuar al matí.
1: ¿Estás escuchando?
2: Pensa.
1: Estat Girl i Jalei.

0: ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: La banda Viva Suècia es deixa portar per l'electrònica de DJ Nano a Querer, publicada aquest estiu, amb més pulsació però mantenint tota la força emocional de l'original. I els tindrem a casa, 16 de gener, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Una barreja potent per continuar ben amunt.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Des de Huelva, Álvaro Díaz, Mariposas en el aire, una d'aquelles cançons que encaixa perfectament amb aquests últims dies d'estiu. Una cançó que parla sobre aquell amor que et fa sentir que tot és possible.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky, també de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també dins de la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts presumptament per un delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit ara la investigació i els agents han escorcollat un pis de la travessera dels Drets sense descartar nous registres. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I un home també moria aquest dimarts embolcat un camió formigonera que conduïa a la carretera BB-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i també a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest dilluns 31 d'agost s'ha encetat una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat d'Abrera. Des de l'Ajuntament s'informa que les obres continuen segons el calendari previst. Recordem que aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i finalitzar-la ara al setembre. El motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit de l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del barcelonès d'Abrera amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. En aquesta fase, i atesa la intensitat i naturalesa estratègica del trànsit que suporta l'avinguda de Can Amat, es procedeix a realitzar treballs de millora a la calçada d'aquesta avinguda al tram superior. Comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i la millora de tres rotondes, la del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la del carrer de Can Noguera. Es procedirà a la demolició i excavació de la calçada existent en tota l'amplada per a la col·locació d'un nou ferm, subministraments, explanació i compactació de base de tot el rebaix i el subministrament estesa i compactació de tota l'amplada de la calçada, inclosa les rotondes. Mentre durin els treballs, es recomana respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat.
3: Abrera Informació. Mobilitat i Transport.
4: A més, amb motiu de les obres de l'Avinguda de Can Amat, des del dilluns 31 d'agost i fins al dissabte 3 d'octubre inclòs, continuarà operatiu el recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost amb noves parades alternatives del servei de bus urbà d'Abrera a la zona. Així, el bus urbà no circula pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i continua establert com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període continua també anul·lada temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i continua habilitada la parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'aplicatiu gratuït de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Hi trobareu tot el detall de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat d'Abrera, els webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació. Acció social.
4: L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen d'un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial de discapacitat emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que una persona pugui viatjar amb la titular de la targeta. Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues formes: presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, presentant el formulari específic, o bé telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat. A més, a partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per a la gestió telemàtica al casal de la gent gran. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, els majors de 60 anys, o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'OH. Per a més informació, podeu contactar-hi amb l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat o trucant al 93 770 0325.
3: Abrera Informació. Cultura.
4: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I el divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón, que ens portaran un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots els espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Després dels informatius de les 10, recuperem la música amb dues propostes ben diferents. Primer, Tura Sala ens acompanya amb On aniràs, una cançó més propera i emotiva. I després, canviem de registre amb Víctor Magán i Dani Romero, que posen més ritme al matí amb Me duele. Mirem el termòmetre, 24 graus, i seguim

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
2: Però on ho veus, tot això?
1: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
2: No.
1: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
2: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
3: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
2: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
2: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Seguim amb So de Casa Nostra i una proposta que barreja electrònica, ritmes urbans. Parlem d'Uri Santa Fe i l'Amliqui, coneixen sensibilitat, amb Daurada Martina. Una cançó amb aquell punt melancòlic que enganxa des del primer moment. Canviem de color i continuem, va.

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu, gràcies a tu, gràcies a tu.
1: Seguim amb guitarres, emoció i una d'aquelles cançons que van creixent a mesura que avancen. 21 ens parla de por, d'arriscar-se i de deixar-se portar, encara que tot sembli una batalla, a Troia, una de les peces que formen part de la seva etapa més recent. Pop rock amb força i una lletra d'aquelles que et fan quedar escoltant. Sí.

Tenim 25 graus de temperatura. Ara fem una mirada enrere fins a l'any 2000 amb una de les cançons més explosives de Thalía, Arrasando, que va donar nom a un dels discos més importants de la seva carrera i es va convertir en tot un himne d'actitud, energia i ganes d'anar sempre endavant. Un clàssic del pop llatí que continua funcionant com el primer dia.

0: todo.
1: Que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
2: Seguim amb una proposta directa i emocional. Tain posa veu a aquell moment en què toca assumir una realitat que potser no és la que esperaves, però que s'ha d'acceptar per continuar avançant en la vida. Pop proper, sentiment i molta sinceritat. Ah, tengo que encajarlo.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: Seguim amb una proposta fresca, amb molt de caràcter. Will XO ens porta Masterpiece, un terme urbà que juga amb el ritme, l'aptitud i una producció molt actual. És una d'aquelles cançons que entren ràpid i mantenen el matí ben viu a 3:15.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Canviem d'aires amb una proposta més internacional i envoltant. 54 Ultra ens porta Tell Me, amb aquesta producció que és elegant, amb aquest ritme suau. Una cançó que ens atrapa sense fer molt de soroll. Una mica de sofisticació.

0: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: I encara amb l'estiu ben viu, ens quedem amb una proposta que sembla feta per aquests primers dies de setembre. Aina Machuca posa llum, frescor i emoció a L'estiu ets tu. Una cançó que parla d'aquelles persones que acaben convertir-se en el millor record de la temporada. Seguim amb molt bon rotllo.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Seguim amb Barry B, una proposta amb aquell punt emocional que enganxa de seguida. No pega igual. Pop urbà, melodia i sentiment per continuar avançant.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport del poble català ucraïnès, al poble ucraïnès, volíem dir, davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà també amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer també d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el passat 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a 3 trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis van fugir en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos també han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca i a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no consta cap detenció. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar, com dèiem, el 26 d'agost, quan un vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant els casos. I a Manresa també dos menors han estat detinguts pels Mossos en la relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume. Els fets han passat durant la festa major i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol i un minut de silenci avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest dimarts 1 de setembre s'ha obert la zona de les piscines, la sala d'activitats dirigides, els vestidors del soterrani i la zona de solàrium del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, després de finalitzar la segona fase del reacondicionament de l'equipament i la realització de les tasques habituals de manteniment del mes d'agost. El dilluns 10 d'agost passat, recordem, es va reobrir l'equipament amb la posada en marxa de la sala de fitness i el dimarts 18 d'agost amb la reobertura de la zona de vestuaris de la planta baixa. Durant el mes d'agost s'han registrat prop de 5.000 assistències per part de les persones usuàries per fer ús de la sala, que ha obert de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3:45 a 7:45 i els dissabtes al matí de 9 a 1. Durant el mes d'agost s'ha executat la segona fase de reacondicionament del camp per tal de poder reprendre l'activitat amb la màxima normalitat a partir d'aquest 1 de setembre. Així, obren els dos vestidors de la primera planta i els quatre vestidors de la planta soterrània que donen accés a la zona d'aigües i continuen habilitats dos vestidors al pavelló d'esports municipal per als usuaris de spinning i la sala de fitness. Durant el mes d'agost, i com és habitual, s'han dut a terme les tasques de manteniment pròpies d'aquest equipament municipal esportiu. I a més, s'han realitzat millores en l'accessibilitat a la piscina d'activitat dirigida de la zona de bany, on s'ha eliminat el mur que divideix el vas a la rampa d'entrada i s'ha instal·lat una cadira adaptada per a les persones que ho necessitin. Paral·lelament, es continua treballant en les següents fases de reacondicionament del camp per tal d'habilitar el més aviat possible els dos vestidors grans, els quals es faran treballs de reforma i millora, així com la zona de massatges, i també es treballarà per tornar a oferir els serveis de jacuzzi, bany de vapor i sauna.
3: Abrera Informació,
0: esports i benestar.
4: Com cada any, les activitats dirigides al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera del nou curs 2026-2027 de sala i d'aigua es reprenen aquest dimarts 1 de setembre. Recordem que a la zona d'aigua es fan activitats com Aigua Gym, Aigua Life i Aigua Strong, pensades per treballar la mobilitat, la tonificació i la resistència i la condició física dins l'aigua amb diferents nivells d'intensitat. Mentre que a la sala, l'oferta inclou activitats de cardio i ciclisme, com cicle indoor i ciclicamp, de força i tonificació com power pump, TBC o entrenament funcional, i activitats de flexibilitat i control corporal com pilates, ioga i estiraments. També s'hi ofereixen propostes d'intensitat més elevada com HIIT, Tabata, Aerobox i Crosscamp, adaptades als diferents nivells i objectius de cada persona usuària. Podeu consultar la graella d'activitats del camp per a la temporada 2026-2027 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que l'accés a les instal·lacions es pot dur a terme tenint en compte la modalitat d'abonament que es tingui contractada. Amb l'abonament general es pot accedir durant tot l'horari d'obertura. Amb l'abonament de migdia es pot fer ús de les instal·lacions de dilluns a divendres de 12:45 i de 16:45 a 16:45, i amb els abonaments de cap de setmana, els divendres i dissabtes, durant l'horari d'ús de la instal·lació. A més, fins aquest diumenge 6 de setembre inclòs, recordem, les persones abonades al camp poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu d'Abrera en el seu horari d'obertura al públic, de dilluns a divendres d'11 del matí a 8 del vespre i dissabte i diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació 24 bis, trucant al 93 770 5100 o a través del correu electrònic camp@abrera.cat. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges i festius de 10 del matí a 2 del migdia.
3: Abrera Informació. Cultura.
4: Un any més torna el 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca, impulsades des del Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera. Del dimarts 1 al dimarts 29 de setembre, amb dos dies inclosos, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es podran inscriure al certamen. Les representacions del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 24 de gener, 7 de febrer, 21 de febrer, 7 de març, 21 de març i 5 d'abril, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. I l'entrega de premis i trofeus se celebrarà el diumenge 25 d'abril de 2027. Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador triarà les 6 propostes presentades que les espectadores i espectadors podran veure a la Sala Municipal. Podeu accedir al tràmit d'inscripció i a la convocatòria de les bases als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació. Joventut.
4: Aquest dissabte 5 de setembre, de 9:15 a 12:15, la piscina municipal d'estiu d'Abrera acollirà la festa de fi d'estiu jove, una activitat adreçada al jovent d'Abrera d'entre 14 i 25 anys, amb música, animació, videojocs i ball lliure a la piscina. L'obertura de portes es farà 8:45 del vespre i fins les 12 de la nit hi haurà bany lliure a la piscina mitjana. A la mitjanit tancarà la piscina i la festa s'allargarà fins a 12:45. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves. Per a més informació sobre la festa de fi d'estiu jove, podeu contactar-hi amb el casal a través del telèfon 686-253-157, al correu electrònic ejpolivalent@abrera.cat o al perfil d'Instagram @casaldejoves d'Abrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Recordem, serà el dissabte 5 de setembre a partir de 8:45 del vespre.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Entrem ja a la quarta hora del programa i ho fem amb dues propostes per mantenir el ritme ben amunt. Primer, Batista, que posa el punt més urbà i melòdic amb Mi Punto Débil. I després arriba Brezzi amb No Prometo Res. Una proposta directa, fresca i amb molta actitud. Seguim compartint música en aquest dimecres 2 de setembre amb 26 graus.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Seguim amb una de les propostes més directes de Becky G, Xula, que combina aquest reggaeton, actitud i una energia molt de pista amb aquest punt segur i descarat i que li funciona tan bé a ella. És un tema curt, però enganxós, volíem dir, enganxós i perfecte per mantenir el matí ben amunt.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Seguim amb una proposta fresca, descarada, molt bon rotllo. Albert Esteve juga amb la pressió i aquell punt de complicitat que apareix quan algú et crida. Aquí té l'atenció de seguida, com amb aquest "Ai, que ets guapa!"

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

Ara fem una mirada enrere fins a l'any 2000 amb una de les cançons més recordades de Paulina Rubio, Lo haré por ti. Arribava en plena etapa daurada de la mexicana amb aquest pop llatí ple d'energia i una lletra que parla de donar-ho tot per una persona. És un d'aquells temes que només començar ja et transporten a una altra època, 27 graus.

0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
0: Marquem la diferència.
2: Seguim amb una col·laboració internacional ben potent. Benny Blanco uneix Selena Gomez i Becky G a Te Olvido La La, una proposta de pop llatí fresca al directe i amb aquell punt enganxós que entra de seguida. Una bona dosi de ritme per continuar avui dimecres.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Seguim descobrint novetats de casa nostra amb Alba Grasa. La cantant de Vila Sala Dalt obre una nova etapa amb Aniversari 22, una cançó de pop emocional, que parla d'un desamor, de la pendència. Una cançó directa, intensa, sense filtres.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Bruno Mars ens sorprèn canviant d'idioma per primera vegada en una gravació d'estudi. El sentim cantar completament en castellà. Lo arriesgo todo. Romanticisme, elegància, i aquesta veu que també funciona

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Seguim amb una proposta que porta el segell inconfusible a la Camela, Tu mirada, tornant a jugar amb emoció, romanticisme i aquell so tan seu que ha connectat amb diverses generacions. Una cançó directa, sentimental.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Arribarem a les 12 amb Àlex Ortí. Me estoy quitando de ti. Sentiment, decisió i ganes de passar pàgina. És la cançó de desamor, però explicada des d'aquell moment en què ja has decidit posar distància i començar a ser-ho.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Ara a les 12 Manresa guarda un minut de silenci a la plaça Major en record de l'home de 45 anys mort aquesta matinada en un apunyalament. L'Ajuntament ha convocat l'acte com a mostra de rebuig a la violència i de suport als familiars i també amics de la víctima. La ciutat ha decretat un dia de dol oficial pels fets, que ha tingut lloc també durant la festa major del municipi. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig també aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca, també ahir a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no hi consta cap detenció feta. I també el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost, quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar volcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal també continua investigant el cas. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada també amb la participació de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i el material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera data 1 de gener de 2026 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 fins a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de la SAFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, com ara el centre educatiu o AFA, en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. També es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. I per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut també és del 50% del cost del material didàctic. Es recomana a les famílies que per formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana al 93 770 03 25. I en cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial, es recomana demanar cita prèvia. Des de l'Ajuntament també s'informa que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Per això es recomana que si ja fan ús o tenen la voluntat de fer ús de l'ajut que proporciona l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres en material autoritat, és preferible que aquests avals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius, entre d'altres. Tornem a recordar, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut es podrà presentar fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants d'I3 i 4 i 5. Educació musical per a infants joves, persones adultes i gent gran. Educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabat 1, de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació, podeu contactar-hi trucant al 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripció per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, un curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme, concretament, del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. D'altra banda, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar, que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys, inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitats del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, estratègies d'acompanyament a l'alumnat i tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del Servei de Promoció Econòmica ubicat a la primera planta del mercat municipal, trucant al 93 770 0102 a l'horari d'atenció a ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Entrem ja al tram final del programa i ho fem amb dues cançons ben diferents per mantenir el ritme. Primer, Alejandro Bejarano, que ens porta La carretera, amb aire fresc i ganes de deixar-se portar. I després, la banda Cactus posa el punt més festiu amb Noche Loca en Benidorm. Perfecte per recordar que l'estiu encara no s'ha acabat, eh? Seguim.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Seguim amb pop de casa nostra i molt bon rotllo. L'Alfred García aposta per un so més rumber i festiu amb Vine'm a buscar, una d'aquelles cançons que encara encaixen perfectament amb aquests últims dies d'estiu. El 10 d'octubre estarà a Puigcerdà, al Nòrdic Cerdanya.

0: Seguim!
1: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
0: Amb sabor colombià i una veu que ja és història de la música llatina. Carlos Vives ens porta Tuyo y Nada Más. Una cançó per deixar-se portar i mantenir ben viu l'esperit de l'estiu.

0: que...
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Seguim amb Ritme Urbà i una proposta directa que entra de seguida. Andy Grape ens porta Date la Vuelta, una cançó de reggaeton fresca, ballable i amb aquell punt desenfadat. Una mica més de ritme per continuar el matí.

Dos quarts d'una. És el moment de fer una mirada enrere fins a l'any 2000. 26 anys té aquesta cançó. És una cançó clau en els inicis de Juanes, el colombià en solitari. Fíjate bien, és el tema. Ja mostrava aquell estil personal que després el convertiria en una de les grans veus del pop-rock llatí. És un tema intens, amb missatge i molta força.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: A chatarrero del amor.
2: Chatarras Cao. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras Cao. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras Cao. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras Cao.
1: Chatarrero del amor.
3: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
4: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Un plaer acompanyar-te en aquest dimecres 2 de setembre, temperatura de 30 graus. La programació de Ràdio Abrera continua, sempre al teu costat, 24/7.

Ha d'escoltar-nos de la forma més tradicional 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. Radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Obrera. Tu tries com i Ràdio Obrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera.
0: Amb tu
1: i per a tu.
0: Ràdio Abrera. Èxits sense pauses.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, a una us parla Maria Lara. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha demanat màxima cautela davant l'informe policial que apunta a una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. Bolaños ha assegurat que el govern espanyol analitzarà l'informe amb detall i ha negat que s'hagi ocultat informació sobre la possible implicació del Marroc.
3: Màxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el diario El Español. Cuando tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
2: El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat a la Policia Nacional que confirmi la veracitat de la informació i quan en va tenir coneixement. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos dels que disposa perquè Ceuta recuperi com més aviat millor la plena normalitat.
4: Que estamos mobilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
2: Avui, de fet, hi ha convocades mobilitzacions a Barcelona, Girona i Lleida contra el racisme i l'extrema dreta, al mateix temps que també hi ha mobilitzacions en solidaritat amb el poble ceutí. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici, però no hi consten ferits confirmats. Els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts posteriorment per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un altre home a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior els Mossos hi van trobar el cos de l'home que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant el cas. I dues persones han resultat ferides greus en dos accidents de trànsit aquest matí. El primer, una dona, ha resultat ferida en estat greu per un accident entre un turisme i una motocicleta a la Pesseta a Mollet del Vallès i, en segon lloc, un motorista ha resultat també ferit a la C-32 a Mataró.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Aquest dilluns 31 d'agost s'ha encetat una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat d'Abrera. Des de l'Ajuntament s'informa que les obres continuen segons el calendari previst. Recordem que aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol-agost i finalitzar-la ara al setembre. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit de l'avinguda de Can Amat, del polígon industrial del barcelonès d'Abrera, amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. En aquesta fase, i atesa la intensitat i naturalesa estratègica del trànsit que suporta l'avinguda de Can Amat, es procedeix a realitzar treballs de millora a la calçada d'aquesta avinguda al tram superior. Comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i la millora de tres rotondes, la del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la del carrer de Can Noguera. Es procedirà a la demolició i excavació de la calçada existent en tota l'amplada per a la col·locació d'un nou ferm, subministraments, explanació i compactació de base de tot el rebaix i el subministrament estesa i compactació de tota l'amplada de la calçada, inclosa les rotondes. Mentre durin els treballs, es recomana respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat.
0: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
5: A més, amb motiu de les obres de l'Avinguda de Canemat, des del dilluns 31 d'agost i fins al dissabte 3 d'octubre inclòs, continuarà operatiu el recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost amb noves parades alternatives del servei de bus urbà d'Abrera a la zona. Així, el bus urbà no circula pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Canemat fins a l'Avinguda de Can Noguera i continua establert com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període continua també anul·lada temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i continua habilitada la parada provisional alternativa al carrer de Neton, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'aplicatiu gratuït de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Hi trobareu tot el detall de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat d'Abrera, els webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Acció social.
5: L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen d'un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial de discapacitat emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que una persona pugui viatjar amb la titular de la targeta. Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues formes: presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, presentant el formulari específic, o bé telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat. A més, a partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per a la gestió telemàtica al casal de la gent gran. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, els majors de 60 anys, o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'OAC. Per a més informació podeu contactar-hi amb l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat o trucant al 93 770 0325.
0: Abrera Informació. Cultura.
5: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I el divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón, que ens portaran un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots els espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Aquest estiu no et sucarrimis les orelles. Escolta Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
0: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
0: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha demanat màxima cautela davant l'informe policial que apunta a una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. Bolaños ha assegurat que el govern espanyol analitzarà l'informe amb detall i ha negat que s'hagi ocultat informació sobre la possible implicació del Marroc.
3: Máxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el diario El Español. Cuando tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
2: El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat a la Policia Nacional que confirmi la veracitat de la informació i quan en va tenir coneixement. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa perquè Ceuta recuperi com més aviat millor la plena normalitat.
4: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
2: Avui hi ha convocades mobilitzacions a Barcelona, Girona i Lleida contra el racisme i l'extrema dreta, al mateix temps que hi ha mobilitzacions en solidaritat amb el poble de Ceuta. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país, es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea a fer un solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats. Els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut dilluns per la mort violenta d'un home de 26 anys a Balaguer, amb uns fets que van passar el 26 d'agost.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
5: Com cada primer dimecres del mes a Ràdio Abrera, a l'espai de l'entrevista del dia, us oferim l'espai de col·laboració amb el Servei Públic de Consum d'Abrera. Avui parlarem sobre el botó de desestiment a les compres online i per això ens acompanya l'Oriol Santamaria. Bon dia, Oriol.
6: Hola, bon dia.
5: Bé, doncs el botó de desestiment que hauran d'incorporar les botigues online, què és exactament i per què és una novetat tan important?
6: Doncs és una novetat que intenta fer molt més senzill exercir un dret que n'hem parlat altres cops ja aquí, que tenim les persones consumidores, el dret de desistiment, que permet que quan fem una compra per internet puguem canviar d'opinió durant els 14 dies següents a la recepció del producte sense haver de justificar el motiu o la decisió i encara que el producte estigui en perfectes condicions o no tingui cap defecte. A la pràctica, moltes persones ens trobem que amb dificultats a vegades per exercir aquest dret, perquè hi ha pàgines web on comprar és molt fàcil, però molt més complicat trobar com poder desistir d'aquesta compra, i aquesta normativa de la Unió Europea el que busca és intentar fer molt més senzill aquest dret.
5: Com apuntaves, abans parlaven del dret de desestiment, encara que ja hem parlat moltes vegades també en aquest espai, hi ha molta gent que potser no sap ben bé què és. Ho podem recordar amb algun exemple?
6: Sí, és molt habitual confondre el dret de desistiment amb el dret a retornar productes en general, i no és així, no? Imaginem, si jo, per exemple, compro qualsevol producte per internet, no sé, un banyador, i quan m'arriba a casa veig que no m'agrada tant com a la fotografia, que el color no em convenç o el que sigui, i encara que el banyador estigui en perfectes condicions, m'hagin enviat la talla que jo havia demanat, i tot perfecte, puc decidir retornar-lo i no t'ha donat cap explicació, que això és el dret de desistiment. Ara bé, aquest dret, si jo compro un banyador en una tenda física, aquest dret de devolució, si el producte és correcte i no té cap problema, no el tinc, encara que estiguem molt acostumats a que la majoria de tendes doncs, acceptin devolucions, canvis o no sé, es faria un tiquet, per exemple, o qualsevol cosa similar, això no és un dret, això és realment una política comercial de l'establiment. La diferència és si ho compro online o si ho compro físicament.
5: I una de les novetats que és que aquest botó generarà automàticament un justificant. Per què és tan important això?
6: Doncs jo crec que és la part més important de la normativa aquesta, perquè la llei diu que és la persona consumidora qui ha de demostrar que ha exercit el dret de desistiment dintre dels 14 dies que té per fer-ho. I fins ara això a vegades generava molts problemes perquè enviàvem un correu electrònic i després deien que aquell correu electrònic no era el lloc on l'havíem d'enviar, que omplíem un formulari o trucàvem per telèfon i no teníem cap constància. I amb el nou sistema, en el mateix moment que exercim aquest dret, que apretem aquest botó de desistiment, la plataforma ens haurà d'enviar un justificant amb la data i hora exactes que l'hem exercit.
5: I aquí a Espanya aquesta normativa europea ja està incorporada?
6: Doncs, com acostuma a passar, per desgràcia, anem tard. La Unió Europea va donar un termini fins al desembre del 2025 perquè s'adaptessin tots els estats membres a aquesta nova normativa i entrava en vigor aquest mes de juny i Espanya encara no ho ha fet. Uh-huh. Això no vol dir que el dret de desistiment desaparegui, el dret de desistiment continua existint perquè ja estava reconegut fa temps, però aquest botó de desistiment que hauran de tenir les pàgines web doncs encara no ha estat incorporat formalment. Jo, precisament ahir, vaig estar amb una consumidora i vam entrar a una pàgina web de tenda de mobles que era holandesa i per primer cop vaig veure el botó de desistiment i el vam utilitzar i realment és que és molt pràctic perquè és apretar el botó, demanar quatre dades, nom, número d'enviament, el que sigui, i automàticament ja teníem el justificant conforme havíem exercit el dret de desistiment. O sigui que esperem que ho adaptin aviat perquè és realment pràctic.
5: Així, aquesta novetat, aquest botó de desistiment, com afectarà el comerç electrònic i les persones consumidores?
6: Jo diria que les persones consumidores, en aquest cas, ajudarà que coneguin els seus drets perquè veuran físicament allà el botó de desistiment i sabran les hores que poden exercir aquest dret. I els comerços, a veure, pot semblar al principi que és una càrrega econòmica perquè tecnològicament hauran d'adaptar els seus llocs web a això, però al mateix temps jo crec que també és una oportunitat per generar molta confiança en aquells comerços que s'hi adaptin abans i que ho facin correctament i posin en marxa el més aviat possible, donarà molta confiança en les persones consumidores que hi decideixin comprar.
5: Doncs Oriol Santamaria, tècnic del Servei Públic de Consum d'Abrera, moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera.
6: Gràcies a vosaltres.
1: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
7: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
7: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: D'una a quatre de la tarda t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Espera que ens quede l'alegria i aparte les pedres del camí.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parlem Sònia Kerr i Marta Pardell. Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys.
3: L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
4: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
2: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
5: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat ese informe, esa informació i de conocer tots els detalls que se mencionen en esa pieza periodística i que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
2: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
2: En economia, l'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
2: En clau cultural, tot està a punt per a la setmana del llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona, amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
2: Pel que fa als esports, Marc Casador marxa al Deportivo de la Corunya en el retorn dels gallecs a primera divisió, Joan Barberà.
6: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casador se'n va fins a final de temporada. I avui a les 5 de la tarda, l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. I aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol, al Centre d'Esport Sabadell, i el Barça Atlètic es veuen les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre.
1: Notícies en xarxa.
7: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
8: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria dels ajuts PUA 2026, la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat que concedeix la Generalitat i que ja es poden sol·licitar. Es tracta d'una línia de suport econòmic destinada a facilitar l'adquisició de productes de suport, adaptacions, serveis de transport i altres actuacions que contribueixin a millorar l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional que compleixin els requisits de la convocatòria. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert del 25 d'agost al 2 d'octubre d'enguany i el tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica a l'enllaç de l'espai gencat.cat que trobareu als webs abrera.cat i radioabrera.cat. És necessari tenir una identificació electrònica, ITCAT mòbil, ITCAT certificat o DNI electrònic. Aquests ajuts permeten finançar despeses relacionades amb la mobilitat, la comunicació i l'autonomia personal, afavorint la inclusió i la participació activa de les persones amb diversitat funcional en la vida quotidiana. Entre les actuacions subvencionables destaquen mobilitat i transport, obtenció o adaptació del permís de conduir, adaptació de vehicles, transport per assistir a centres d'atenció precoç, centres d'estudis o centres de formació ocupacional, i autonomia personal i comunicació, audiòfons, ulleres i lents de contacte, comunicadors i sistemes de suport a la comunicació, grues, llits articulats i ajudes per al bany, productes de suport per a la mobilitat, adaptacions a la llar, instal·lació de salvaescales, sistemes de control de l'entorn, roba adaptada, ajuts relacionats amb gossos d'assistència, i elements de protecció i seguretat a la llar, entre d'altres. Les persones beneficiàries poden sol·licitar prestacions fins a un import màxim de 9.500 euros. L'atorgament dels ajuts es realitza mitjançant un procediment de concurrència competitiva i es prioritzen les sol·licituds de les persones amb ingressos més baixos. En primer lloc, es valoren les sol·licituds de persones amb ingressos inferiors a 2,5 vegades l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya. Si hi ha disponibilitat pressupostària, es valoren posteriorment les sol·licituds d'entre 2,5 i 3 vegades l'IRC i, finalment, les d'entre 3 i 3,5 vegades aquest indicador. Podeu consultar tota la informació relacionada amb aquests ajuts al web municipalabrera.cat i a radioabrera.cat.
7: Abrera Informació. Cultura.
8: Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza el concurs de teatre amateur Vila d'Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca. Del dimarts 1 al dimarts 29 de setembre d'enguany, amb dos inclosos, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es poden inscriure al certamen segons s'estableix a les bases de la convocatòria del 2027. Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador triarà 6 de les propostes presentades que les espectadores i espectadors podran veure a la sala municipal d'Abrera. Les representacions del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 24 de gener, 7 de febrer, 21 de febrer, 7 de març, 21 de març i 4 d'abril de 2027 a les 6 de la tarda a la sala municipal d'Abrera, al passatge de la Telefònica sense número. L'entrega de premis i trofeus se celebrarà el diumenge 25 d'abril de 2027. Podeu accedir al tràmit d'inscripció i consultar les bases del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera als webs d'Abrera.cat i radioabrera.cat.
7: Abrera Informació. Joventut.
8: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30 a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys, amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686-253-157 a través del correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
9: Ho van netejar ahir i ja som-hi un altre cop. Així no podrem viure.
10: Por favor, no puedo dormir y son las 3 de la mañana.
11: Siempre igual. Se van de vacaciones y deja el perro encerrado. Y estoy de los nervios.
12: Des del Servei de Mediació i Convivència Ciutadana d'Abrera, us ajudem a resoldre possibles conflictes amb el veïnat, la família, les amistats i el vostre entorn. D'una manera pacífica i dialogada, fomentant una millor vida en comunitat. Demaneu cita trucant al 93 770 2911 o enviant-nos un correu electrònic a mediació@abrera.cat. A Abrera apostem per la mediació i afavorim la convivència.
13: Ajuntament d'Abrera.
14: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
15: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
14: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament de Brera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics.

0: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
2: Ai, amb aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
7: I sigues part de la solució.
6: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
7: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
6: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
7: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
6: I sigues part de la solució.
8: Ajuntament d'Abrera.
9: Amb tu, per tu. Quiero...

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Han trobat un nadó mort en una bossa de plàstic al replà de l'escala d'un edifici del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat entre la 1 i les 2 de la tarda quan una persona ha alertat d'una bossa de plàstic plena de sang en un replà del carrer Llevant. Els Mossos d'Esquadra hi han trobat el cos sense vida d'un infant. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets. I encara dir que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa uns dies els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. L'avi del menor ha presentat una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major d'aquest municipi de la comarca del Montsià, està precintat des d'aquest cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i altres malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Canviant de tema, el govern espanyol demana màxima cautela davant l'informe policial que apunta una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa perquè Ceuta recuperi quan més aviat millor la normalitat.
2: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquil·litat que merecen.
1: Afegir que el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o l'execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. I parlem del Consorci del Campus Clínic perquè avança el pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia d'Esplugues en aquest pla que tira endavant. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de 2032. Es tracta de prop de 70 hectàrees on conviuran usos sanitaris, docents i recerca i fins a 1.125 nous habitatges. I darrer punt, Marc Casado arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent, diu, com a futbolista. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Aquest dimarts 1 de setembre s'ha reobert la zona de les piscines, la sala d'activitats dirigides, els vestidors del soterrani i la zona de solàrium del Centre Aquàtic Municipal Camp, després de finalitzar la segona fase del recondicionament de l'equipament i la realització de les tasques habituals de manteniment durant el mes d'agost. El dilluns 10 d'agost passat, recordem, es va reobrir l'equipament amb la posada en marxa de la sala de fitness i el dimarts 18 d'agost amb la reobertura de la zona de vestuaris de la planta baixa. Durant el mes d'agost s'han registrat prop de 5.000 assistències per part de les persones usuàries per fer ús de la sala, que ha obert de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:15 a 8:15 i dissabtes de 9 a 1. Durant el mes d'agost s'ha executat la segona fase de recondicionament del camp per tal de poder reprendre l'activitat amb la màxima normalitat a partir d'aquest 1 de setembre. Així han obert els dos vestidors de la primera planta i els quatre vestidors de la planta soterrània que donen accés a la zona d'aigües i continuen habilitats dos vestidors al pavelló d'esports municipal per als usuaris i usuàries de spinning i de la sala de fitness. Durant el mes d'agost i com és habitual, s'han dut a terme les tasques de manteniment pròpies d'aquest equipament municipal esportiu i a més s'han realitzat millores a l'accessibilitat a la piscina d'activitat dirigida de la zona de bany on s'ha eliminat el mur que divideix el vas i s'ha instal·lat una cadira adaptada per a les persones que ho necessitin. Paral·lelament es continuarà treballant en les següents fases de recondicionament del camp per tal d'habilitar el més aviat possible els dos vestidors grans, als quals es faran treballs de reforma i millora, així com la zona de massatges, i també es treballarà per tornar a oferir els serveis de jacuzzi, bany de vapor i sauna.
0: Abrera Informació, esports.
3: Així com cada any, les activitats dirigides al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, camp del nou curs 2026-2027 de de Salai d'Aigua es reprèn el dimarts 1 de setembre d'enguany. Recordem que a la zona d'aigua es fan activitats com AiguaGym, Aqualife i Aquastrong, pensades per treballar la mobilitat, la tonificació, la resistència i la condició física dins l'aigua amb diferents nivells d'intensitat, mentre que a la sala l'oferta inclou activitats de cardio i ciclisme com cicle indoor i ciclicamp, de força i tonificació com power pump, TBC o entrenament funcional i activitats de flexibilitat i control corporal com pilates, ioga i estiraments. També s'ofereixen propostes d'intensitat més elevada com HIIT, Tabata, Aerobox o Crosscamp, adaptades als diferents nivells i objectius de cada persona usuària. Podeu consultar la graella d'activitats del camp per a la temporada 2026-2027 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que l'accés a les instal·lacions es pot dur a terme tenint en compte la modalitat d'abonament que es tingui contractada. Abonament general es podrà accedir-ho en tot l'horari d'obertura. Abonament migdia podran fer-ne ús de les instal·lacions de dilluns a divendres d'11:30 a 13 i de 15:30 a 16:30. Abonament de cap de setmana podran accedir els divendres i els dissabtes durant l'horari d'ús de la instal·lació. I fins aquest diumenge 6 de setembre inclòs, les persones abonades al camp poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu d'Abrera en el seu horari d'obertura al públic, de dilluns a divendres d'11 a 20 i dissabtes i diumenges de 10 a 20. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100 i a través del correu electrònic camp@abrera.cat. L'horari d'obertura, recordem, és de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges i festius de 10 a 2.
0: Abrera Informació, Cultura.
3: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón, que ens portarà en un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots dos espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
2: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
2: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
4: Vols tornar a sentir una entrevista?
3: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
4: En qualsevol punt.
3: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
3: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
7: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
7: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
7: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons fons del Ministeri, però, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que instrueix el procés penal va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. Les mateixes fonts apunten que aquest dimecres la magistrada ha autoritzat l'equip investigador a donar accés als seus superiors a l'informe i que aquest no vincula l'allau migratòria al Marroc. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha demanat prudència i temps per analitzar l'informe. Avui, per cert, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments.
2: Màxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el diario El Español. Cuando tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. Se n'han fet més de 5.800, un 30% més que els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions d'urgència s'han mantingut en xifres semblants. Hi ha col·lectius vulnerables, les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen als joves que no subestimin el risc de la calor. Escoltem el Jacobo Mendiorov, el subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública.
3: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més pues, això d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i diverses regions. I aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança al juliol.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Aquest divendres 28 i dissabte 29 d'agost, Abrera ha esdevingut l'epicentre del motor amb la celebració del primer campionat infantil social de Catalunya per a infants i joves de 6 i 16 anys i la segona prova del calendari de 2026 de la Copa d'Espanya de Superenduro. Els terrenys situats entre el Rabató i Camp Morral han acollit amb gran èxit d'assistència i participació aquest esdeveniment esportiu organitzat pel Motoclub Abrera amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera, la Federació Catalana de Motociclisme i la Real Federació Espanyola de Motociclismo. Durant aquests dos dies s'han disputat diferents entrenaments i curses oficials en un circuit preparat per a l'ocasió per tal d'oferir el màxim espectacle als aficionats i aficionades. En total han participat 25 pilots en les proves infantils de divendres i 33 a la Copa d'Espanya de dissabte amb un gran nivell. Entre ells, els pilots abrerencs Adela i Ramon Godino, els quals s'han proclamat campions en les seves respectives categories. Els escoltem.
5: La verdad es que muy bien, una afición espectacular aquí en casa. El circuito me ha gustado mucho y la verdad me han ido muy bien las dos carreras. He conseguido un campeonato de Europa que no me lo esperaba y muy bien a toda la temporada. Volver a ganar el campeonato de Europa y seguir mejorando a tope.
6: La primera manga me ha costado un poco más. La verdad que he tenido varias caídas, pero bueno, luego la segunda manga lo he arreglado. La verdad que he disfrutado muchísimo con este gran ambiente que hemos traído aquí hoy y espero que ellos lo hayan disfrutado tanto como yo. Tuve una lesión y entonces he tenido que hacer una larga recuperación, pero bueno, he intentado compaginarlo con otras cosas y así no perder tanto el tiempo. Bueno, este año competiré en el Mundial de Junior de Superenduro y bueno, espero hacerlo lo mejor posible, ese es mi objetivo.
4: Els lliuraments de premis han anat a càrrec per part de l'Ajuntament, de l'alcalde, Jesús Navarro, el regidor d'Esports, Jordi Moreno, i la cinquena tinent d'alcalde, Mercedes Álvarez, el president del Motoclub Abrera, Joan Cúbaro, el representant territorial del Departament d'Esports de la Generalitat a Barcelona, César Tobar, i representants de les federacions catalana i espanyola de motociclisme. Les valoracions han estat molt positives. Sentim seguidament Jesús Navarro, Joan Cúbaro i César Tobar.
7: Hem tingut aquest cap de setmana el Superenduro Fest, campionat d'Espanya de Superenduro al nostre territori. Estem molt contents de tot el cap de setmana que hem tingut, divendres i dissabte esportiu, divendres i dissabte de festa, competició, sacrifici, esforç, però sobretot bon ambient. I això ho hem aconseguit perquè el Motoclub d'Abrera ha fet una feina increïble. I també vull agrair a tots els voluntaris i voluntàries que s'han implicat perquè puguem avui tindre un cap de setmana motoritzat. Uns terrenys preparats i tenim de posar avui Abrera com a epicentre de l'esport català. Estem molt contents i, òbviament, amb moltíssimes ganes de tornar a repetir una fita històrica com la d'aquesta.
8: Jo crec que hem sigut una evolució molt, molt, molt positiva. Només ha de veure amb l'espectacle que hi ha hagut durant aquestes primeres mànigues, amb la gran assistència de públic que tenim aquí. Les mànigues són espectaculars, els pilots fabulosos. Jo crec que és una cursa molt positiva, l'espai perfecte. Jo agrairia molt a l'Ajuntament. Després, al Néstor Godino, que el Néstor Godino és incansable, però sobretot també hem de donar un agraïment molt fort. Una gran quantitat de voluntaris que arribem aquí. Jo crec que això és molt positiu per Abrera i Abrera ha d'estar molt orgullosa de tot el que es fa aquí.
6: Avui, la veritat, és un orgull poder estar a Abrera, una població que estima l'esport i que ha portat avui una prova de la Copa Espanya amb els millors corredors que estem gaudint amb un espectacle bestial. Felicitar, sobretot, a l'Ajuntament, felicitar al club i a totes les persones que col·laboren per poder fer aquest esdeveniment, que de veritat és un espectacle.
4: A més de la competició, el Super Enduro Fest ha comptat amb una àmplia oferta d'oci amb DJ, concert tribut a Fito i Fitipaldis, speaker, food trucks i l'actuació de la colla de geganters d'Abrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera, felicitant a totes i tots els i les participants, així com els guanyadors i guanyadores de les diferents categories. També agraeixen la implicació i dedicació al Motoclub Abrera i de totes les persones voluntàries que han fet possible l'organització d'aquesta competició a Abrera, així com a tot el públic assistent. Podeu escoltar les valoracions del Super Enduro Fest d'aquest cap de setmana a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 31 d'agost a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
9: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
10: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
9: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
10: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
11: Ajuntament d'Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
12: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones de Brera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones de Brera. T'hi esperem.
3: Ajuntament de Brera, amb tu, per tu.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci. Break

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rouradola. Manresa, per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a les xarxes arran d'aquest crim.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga. Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat.
1: Com us dèiem, les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difusos a xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, que atribueixen origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que són dos joves nascuts a Catalunya i que tenen família. Per cert, han internat en règim intern tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer. El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar tot just fa una setmana, quan a 11:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia apartats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident. Per cert, que la Policia Nacional ha detingut a València els pares del nadó desaparegut que els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Susana. Una patrulla de la brigada mòbil els ha identificat aquest dimecres al matí, cap a 9:15, a l'estació del Nord. Els agents han comprovat que tenien una requisitòria judicial vigent per un homicidi, i els ha detingut. I l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat que es retirin del mercat 22 productes per a primar perquè contenen sibutramina, un principi actiu que ha suspès la Unió Europea pels seus efectes adversos. L'organisme alerta que produeix un increment de la freqüència cardíaca i la pressió sanguínia i que pot provocar arrítmies, cardiopaties isquèmiques i accidents vasculars greus. Altres efectes com sequedat de boca, mal de cap i insomni. Atenció, perquè a més a més ens diuen que aquesta substància no està inclosa en l'etiquetatge d'aquests articles.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria dels ajuts PUA 2026, la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat que concedeix la Generalitat i que ja es poden sol·licitar. Es tracta d'una línia de suport econòmic destinada a facilitar l'adquisició de productes de suport, adaptacions, serveis de transport i altres actuacions que contribueixin a millorar l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional que compleixin els requisits de la convocatòria. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert del 25 d'agost al 2 d'octubre d'enguany i el tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica a l'enllaç de l'espai gencat.cat que trobareu als webs abrera.cat i radioabrera.cat. És necessari tenir una identificació electrònica, ITCAT mòbil, ITCAT certificat o DNI electrònic. Aquests ajuts permeten finançar despeses relacionades amb la mobilitat, la comunicació i l'autonomia personal, afavorint la inclusió i la participació activa de les persones amb diversitat funcional en la vida quotidiana. Entre les actuacions subvencionables destaquen mobilitat i transport, obtenció o adaptació del permís de conduir, adaptació de vehicles, transport per assistir a centres d'atenció precoç, centres d'estudis o centres de formació ocupacional, i autonomia personal i comunicació, audiòfons, ulleres i lents de contacte, comunicadors i sistemes de suport a la comunicació, grues, llits articulats i ajudes per al bany, productes de suport per a la mobilitat, adaptacions a la llar, instal·lació de salvaescales, sistemes de control de l'entorn, roba adaptada, ajuts relacionats amb gossos gossos d'assistència i elements de protecció i seguretat a la llar, entre d'altres. Les persones beneficiàries poden sol·licitar prestacions fins a un import màxim de 9.500 euros. L'atorgament dels ajuts es realitza mitjançant un procediment de concurrència competitiva i es prioritzen les sol·licituds de les persones amb ingressos més baixos. En primer lloc, es valoren les sol·licituds de persones amb ingressos inferiors a 2,5 vegades l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya. Si hi ha disponibilitat pressupostària, es valoren posteriorment les sol·licituds d'entre 2,5 i 3 vegades l'IRC i, finalment, les d'entre 3 i 3,5 vegades aquest indicador. Podeu consultar tota la informació relacionada amb aquests ajuts al web municipalabrera.cat i a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza el concurs de teatre amateur Vila d'Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca. Del dimarts 1 al dimarts 29 de setembre d'enguany, amb dos inclosos, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es poden inscriure al certamen segons s'estableix a les bases de la convocatòria del 2027. Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador trarà 6 de les propostes presentades que les espectadores i espectadors podran veure a la sala municipal d'Abrera. Les representacions del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 24 de gener, 7 de febrer, 21 de febrer, 7 de març, 21 de març i 4 d'abril de 2027 a les 6 de la tarda a la sala municipal d'Abrera, al passatge de la Telefònica sense número. L'entrega de premis i trofeus se celebrarà el diumenge 25 d'abril de 2027. Podeu accedir al tràmit d'inscripció i consultar les bases del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera als webs d'abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30 la piscina d'estiu municipal d'Abrera al passeig de l'església número 18 acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686-253-157 a través del correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Ho van netejar ahir i ja som-hi un altre cop. Així no podrem viure.
5: Por favor, no puedo dormir y son las 3 de la mañana.
6: Siempre igual. Se van de vacaciones y deja el perro encerrado. Y estoy de los nervios.
7: Des del Servei de Mediació i Convivència Ciutadana d'Abrera, us ajudem a resoldre possibles conflictes amb el veïnat, la família, les amistats i el vostre entorn. D'una manera pacífica i dialogada, fomentant una millor vida en comunitat. Demaneu cita trucant al 93 770 2911 o enviant-nos un correu electrònic a mediacio@abrera.cat. A Abrera apostem per la mediació i afavorim la convivència.
8: Ajuntament d'Abrera.
9: A Ràdio Abrera. La informació més propera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons fonts del ministeri, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que instrueix el procés penal va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat que des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada pel Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
2: El govern, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
1: I l'agost suma prop de 15.000 persones a l'atur a Catalunya, un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, el govern defensa que les 329.000 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és secretari de Treball.
3: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost, i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
1: La Mancomunitat Penedès-Garraf va començar a implementar el passat mes de febrer un nou model de recollida de residus sobre una trentena de municipis amb contenidors intel·ligents i, segons les primeres dades globals d'aquestes poblacions, els índexs de recollida selectiva han augmentat 15 punts. Concretament, ha passat del 42 al 57% en aquests municipis i s'ha aconseguit reduir la fracció de rebuig en un 27%. I l'alta representant de la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha demanat limitar els visats turístics per ciutadans russos per evitar actes de sabotatge contra la Unió Europea, com l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig, a Alemanya. Preguntada per les informacions que afirmen que són sospitosos del darrer atac que hauria entrat a la Unió Europea amb un visat turístic italià, Kallas ha dit que correspon a les autoritats alemanyes confirmar-ho, però admès que els visats són una eina que les persones que pretenen fer mal a la Unió Europea sovint utilitzen. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Aquest dimarts 1 de setembre s'ha reobert la zona de les piscines, la sala d'activitats dirigides, els vestidors del soterrani i la zona de solàrium del centre aquàtic municipal CAMP, després de finalitzar la segona fase del recondicionament de l'equipament i la realització de les tasques habituals de manteniment durant el mes d'agost. El dilluns 10 d'agost passat, recordem, es va reobrir l'equipament amb la posada en marxa de la sala de fitness i el dimarts 18 d'agost amb la reobertura de la zona de vestuaris de la planta baixa. Durant el mes d'agost s'han registrat prop de 5.000 assistències per part de les persones usuàries per fer ús de la sala, que ha obert de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3:45 a 7:45 i dissabtes de 9 a 1. Durant el mes d'agost s'ha executat la segona fase de recondicionament del camp per tal de poder reprendre l'activitat amb la màxima normalitat a partir d'aquest 1 de setembre. Així han obert els dos vestidors de la primera planta i els quatre vestidors de la planta soterrània que donen accés a la zona d'aigües i continuen habilitats dos vestidors al pavelló d'esports municipal per als usuaris i usuàries de spinning i de la sala de fitness. Durant el mes d'agost i com és habitual, s'han dut a terme les tasques de manteniment pròpies d'aquest equipament municipal esportiu i a més s'han realitzat millores a l'accessibilitat a la piscina d'activitat dirigida de la zona de bany, on s'ha eliminat el mur que divideix el vas i s'ha instal·lat una cadira adaptada per a les persones que ho necessitin. Paral·lelament, es continuarà treballant en les següents fases de recondicionament del camp per tal d'habilitar el més aviat possible els dos vestidors grans, als quals es faran treballs de reforma i millora, així com la zona de massatges, i també es treballarà per tornar a oferir els serveis de jacuzzi, bany de vapor i sauna.
0: Abrera Informació, esports.
4: Així com cada any, les activitats dirigides al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, camp del nou curs 2026-2027 de de Salai d'Aigua es reprèn el dimarts 1 de setembre d'enguany. Recordem que a la zona d'aigua es fan activitats com AiguaGym, Aqualife i Aquastrong, pensades per treballar la mobilitat, la tonificació, la resistència i la condició física dins l'aigua amb diferents nivells d'intensitat, mentre que a la sala l'oferta inclou activitats de cardio i ciclisme com cicle indoor i ciclicamp, de força i tonificació com power pump, TBC o entrenament funcional i activitats de flexibilitat i control corporal com pilates, ioga i estiraments. També s'ofereixen propostes d'intensitat més elevada com HIIT, Tabata, Aerobox o Crosscamp, adaptades als diferents nivells i objectius de cada persona usuària. Podeu consultar la graella d'activitats del camp per a la temporada 2026-2027 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que l'accés a les instal·lacions es pot dur a terme tenint en compte la modalitat d'abonament que es tingui contractada. Abonament general es podrà accedir durant tot l'horari d'obertura. Abonament migdia podran fer-ne ús de les instal·lacions de dilluns a divendres d'11:30 a 13 i de 15:30 a 16:30. Abonament de cap de setmana podran accedir els divendres i els dissabtes durant l'horari d'ús de la instal·lació. I fins aquest diumenge 6 de setembre inclòs, les persones abonades al camp poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu d'Abrera en el seu horari d'obertura al públic, de dilluns a divendres d'11 a 20 i dissabtes i diumenges de 10 a 20. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100 i a través del correu electrònic camp@abrera.cat. L'horari d'obertura, recordem, és de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges i festius de 10 a 2.
0: Abrera Informació, Cultura.
4: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón, que ens portarà en un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots dos espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. A hores d'ara hi ha convocades concentracions a diversos municipis de Catalunya i arreu de l'Estat en solidaritat amb la població de Ceuta i per la crisi generada per l'arribada massiva d'immigrants com que va tenir lloc el passat 30 de juliol a la ciutat autònoma. La concentració té lloc avui que coincideix amb el dia de Ceuta i parteix d'una crida ciutadana posteriorment promoguda per la Federació de Municipis d'Espanya i liderada pel PP i Vox. A Barcelona, per exemple, els Mossos han dividit la plaça Sant Jaume amb un cordó policial per evitar enfrontaments entre els manifestants convocats per PP i Vox i els que han estat citats per Unitat contra el Racisme i el Feixisme. I l'Ajuntament de Tàrrega ha dut a terme avui al migdia la reunió de seguretat de Fira Tàrrega d'aquest any per garantir una bona coordinació de dispositius policials i d'emergències habilitats durant la celebració del 10 al 13 de setembre. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Durant la reunió encapçalada per l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perello, s'ha anunciat que s'ha actualitzat el pla d'autoprotecció de la Fira i serà vigent pels pròxims 4 anys. A més, l'alcaldessa ha anunciat un increment de seguretat.
3: Policia local triplica, posa 3 efectius tots els dies de la fira, per tant estaran tots treballant en la fira, però també tenen la resta de ciutat. En aquest mateix sentit, també Mossos d'Esquadra posa una totalitat de 60 serveis, també que la piscina mòbil de Mossos d'Esquadra, que normalment estava doncs, al pati i continuarà sent, però afegint que ara tindrà també connexió directa amb les oficines de Mossos d'Esquadra.
2: La reunió ha plegat autoritats, personal tècnic i representants dels serveis de seguretat sanitaris i de prevenció, que treballaran coordinadament amb els serveis externs.
1: I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 39 anys per circular 173 km per hora en un tram limitat a 70 km per hora, concretament a l'L313 a Torrefeta i Florejacs. La policia va detectar el conductor del vehicle durant un control de velocitat que van muntar en aquesta via. Els agents van denunciar-lo penalment per un delicte contra la seguretat viària. I a Tarragona les festes de Santa Tecla seran marcades per l'aniversari dels gegants moros i pel foc perquè es commemoren els 600 anys d'aquest foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraca. Santa Tecla arrenca el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com fa sempre, habitualment recordem, fins al dia 24 de setembre. És tot el moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Aquest divendres 28 i dissabte 29 d'agost, Abrera ha esdevingut l'epicentre del motor amb la celebració del primer campionat infantil social de Catalunya per a infants i joves de 6 i 16 anys i la segona prova del calendari de 2026 de la Copa d'Espanya de Superenduro. Els terrenys situats entre el Rabató i Camp Morral han acollit amb gran èxit d'assistència i participació aquest esdeveniment esportiu organitzat pel Motoclub Abrera amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera, la Federació Catalana de Motociclisme i la Real Federació Espanyola de Motociclismo. Durant aquests 2 dies s'han disputat diferents entrenaments i curses oficials en un circuit preparat per a l'ocasió per tal d'oferir el màxim espectacle als aficionats i aficionades. En total han participat 25 pilots en les proves infantils de divendres i 33 a la Copa d'Espanya de dissabte amb un gran nivell. Entre ells, els pilots abrerencs Adela i Ramon Godino, els quals s'han proclamat campions en les seves respectives categories. Els escoltem.
5: La verdad es que muy bien, una afición espectacular aquí en casa. El circuito me ha gustado mucho y la verdad me han ido muy bien las dos carreras. He conseguido un campeonato de Europa que no me lo esperaba y muy buena toda la temporada. Volver a ganar el campeonato de Europa y seguir mejorando a tope.
6: La primera manga me ha costado un poco más. La verdad que he tenido varias caídas, pero bueno, luego la segunda manga lo he arreglado. La verdad que he disfrutado muchísimo con este gran ambiente que hemos traído aquí hoy y espero que ellos lo hayan disfrutado tanto como yo. Tuve una lesión y entonces he tenido que hacer una larga recuperación, pero bueno, he intentado compaginarlo con otras cosas y así no perder tanto el tiempo. Bueno, este año competiré en el Mundial de Junior de Superenduro y bueno, espero hacerlo lo mejor posible. Ese es mi objetivo.
4: Els lliuraments de premis han anat a càrrec per part de l'Ajuntament, de l'alcalde, Jesús Navarro, el regidor d'Esports, Jordi Moreno, i la cinquena tinent d'alcalde, Mercedes Álvarez, el president del Motoclub Abrera, Joan Cúbaro, el representant territorial del Departament d'Esports de la Generalitat a Barcelona, César Tobar, i representants de les federacions catalana i espanyola de motociclisme. Les valoracions han estat molt positives. Sentim seguidament Jesús Navarro, Joan Cúbaro i César Tobar.
7: Hem tingut aquest cap de setmana el Superenduro Fest, campionat d'Espanya de Superenduro al nostre territori. Estem molt contents de tot el cap de setmana que hem tingut, divendres i dissabte esportiu, divendres i dissabte de festa, competició, sacrifici, esforç, però sobretot bon ambient. I això ho hem aconseguit perquè el Motoclub d'Abrera ha fet una feina increïble. I també vull agrair a tots els voluntaris i voluntàries que s'han implicat perquè puguem avui tindre un cap de setmana motoritzat. Uns terrenys preparats que tenim de posat avui a Abrera com a epicentre de l'esport català. Estem molt contents i, òbviament, amb moltíssimes ganes de tornar a repetir una fita històrica com la d'aquesta.
8: Jo crec que ha sigut una evolució molt, molt, molt positiva. Només han de veure amb l'espectacle que hi ha hagut durant aquestes primeres mànigues, amb la gran assistència de públic que tenim aquí. Les mànigues són espectaculars, els pilots fabulosos. Jo crec que és una cursa molt positiva, l'espai perfecte. Jo agrairia molt a l'Ajuntament. Després, el Néstor Godino és incansable, però sobretot també hem de donar un agraïment molt fort. Una gran quantitat de voluntaris que arribem aquí. Jo crec que això és molt positiu per Abrera i Abrera ha d'estar molt orgullosa de tot el que es fa aquí.
6: Avui, la veritat, és un orgull poder estar a Abrera, una població que estima l'esport i que ha portat avui una prova de la Copa Espanya amb els millors corredors que estem gaudint amb un espectacle bestial. Felicitar, sobretot, a l'Ajuntament, felicitar al club i a totes les persones que col·laboren per poder fer aquest esdeveniment, que de veritat és un espectacle.
4: A més de la competició, el Super Enduro Fest ha comptat amb una àmplia oferta d'oci amb DJ, concert tribut a Fito i Fitipaldis, speaker, food trucks i l'actuació de la colla de geganters d'Abrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera, felicitant a totes i tots els i les participants, així com els guanyadors i guanyadores de les diferents categories. També agraeixen la implicació i dedicació al Motoclub Abrera i de totes les persones voluntàries que han fet possible l'organització d'aquesta competició a Abrera, així com a tot el públic assistent. Podeu escoltar les valoracions del Super Enduro Fest d'aquest cap de setmana a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 31 d'agost a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
9: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
10: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
9: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre, a partir de les 20 hores, i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
10: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
11: Ajuntament d'Abrera.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat. El teu somriure.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera, fórmula.cat.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer, preservar i...
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Des de les 8 del vespre hi ha convocades concentracions a diversos municipis de Catalunya i d'arreu de l'Estat en solidaritat amb la població de Ceuta i per la crisi generada per l'arribada massiva de migrants. La concentració té lloc avui perquè coincideix amb el dia de Ceuta. L'acció parteix de Crida Ciutadana, tot i que després s'ha liderat des de formacions com Vox i el PP. En alguns llocs també hi ha contra manifestacions promogudes per entitats antifeixistes. Connectem amb el nostre company de Ràdio Rubí, David García, per com està la situació allà. Bona nit.
4: Bona nit. Doncs la concentració per Ceuta aquí a Rubí, que ha reunit multitud de persones davant l'Ajuntament, ha acabat amb incidents greus, cops i llançament d'objectes, després que una part dels centenars de manifestants per Ceuta aconseguissin fer fora, després de gairebé una hora, un grup d'uns 30 manifestants antiracistes que mitja hora abans de la convocatòria de la manifestació oficial s'havien trobat al mateix lloc, la plaça Pere Aguilera, davant de l'Ajuntament, tot i que hi ha hagut un cordó de seguretat important de policia local i de Mossos d'Esquadra que ha separat els manifestants en tot moment. El cert és que s'han viscut moments de molta tensió, especialment en l'últim tram de la manifestació, quan han decidit marxar els manifestants antiracistes i alguns dels concentrats per Ceuta doncs els han agredit, llançant llaunes de cervesa, ous o aigua i agredint fins i tot, en algun cas, també algun membre de les forces de seguretat. Tot plegat en una manifestació que no sembla haver tingut molta relació amb la solidaritat de Ceuta i sí en l'enfrontament en aquests dos grups. D'una banda, crits de Ceuta no se vende, Ceuta se defende, però també de Pedro Sánchez, hijo de puta, a invasores expulsar o perro flauta, llévatelo a tu casa. I de l'altra, fora feixistes dels nostres barris o cançons de grups com Cortatu a tot volum. Com dèiem, de tot plegat, una concentració tensa, amb força incidents, però molt multitudinària, les que feia temps que no es veien a Rubí.
3: Moltíssimes gràcies, David. Doncs ja ho sentíem. Alguns apunts abans d'acabar aquest butlletí, perquè unes 800 persones a la Guàrdia Urbana s'han concentrat també a Manresa aquesta tarda en memòria de Carles Vilajosana, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors. Els concentrats s'han dirigit a l'Ajuntament en silenci i han protestat. És una convocada per xarxes socials. Han demanat també justícia i la dimissió de l'alcalde. Per cert, que el fiscal de menors de Guàrdia ha demanat aquesta tarda la mesura cautelar d'internament del règim tancat per als dos menors detinguts arran d'aquesta situació. Recordem que va passar la festa major la matinada.
2: Música i informació.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia, per cridar l'atenció, va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com la seva, com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

La gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop Shoop Song.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

been thinking about you. Sempre pensant en tu, l'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder. El grup es deia Mystic. Come on, give me-

ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ven, devora-me.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que en demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

aquell 1991 vaig rebre la visita personal de Cristina Rosenvinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Loving, i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92.

All My Loving. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. cocodrilclub@gmail.com per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Losing My Religion, dels REM, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu, paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el que el discjòquei valencià Chimo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: Èxtasi. Extano. Èxtasi. Extano.
1: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
2: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bam, que tumban, que tepe, tepe, tan, bam, bam, que tumban, que pim.
1: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
3: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Per al 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canció de...

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran boom de Juan Luis Guerra i el seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant ja saben a què em refereixo. No, no era una mania, és que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire.
1: Guarda la semilla porque estoy en el...
0: Fa poc va estar el programa de convidat, en directe. Ah.
1: En una tierra lejana si me llevas contigo.
0: Te'n recordaves de la lletra?
1: Prometo ser ligero como la brisa.
0: I decirte al oído. Semilla negra.
1: Los secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa. Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia, i que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita en data 20 d'abril del 90.

0: los que hay, han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado,
0: sí.
1: Han cambiado.
0: Com canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados, cómo hemos cambiado, tots plegats, ¿eh? ¿Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92, Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir, l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

0: no, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrió.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Carlo Cardonale.
1: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El govern dona per bones les explicacions del director general de la policia, Francisco Pardo, que ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 i el 31 de juliol. Segons fons del ministeri, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional, que va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. Les mateixes fonts apunten que aquest informe no vincula l'allau migratòria al Marroc. N'ha parlat aquesta tarda el ministre de Política Territorial i Comandament Únic de la Crisi, Ángel Víctor Torres, des de Ceuta.
2: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta. Bueno, ya está fijo, o ha estado fijo en Ceuta, desde el primer día pide elecciones, por cualquier asunto, ¿no? Da igual. Lo que sí le pido es que sea riguroso en sus afirmaciones. Por tanto, sería bueno que le preguntaran hoy por las declaraciones del director de la policía que ha comunicado lo que todos ustedes han conocido.
1: L'informe atribueix a forces de seguretat marroquines una participació activa en l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i assenyala l'escassa presència d'efectius marroquins i el guiat actiu de la massa cap a llocs de pas. Conclou que hi va haver una planificació prèvia, però admet que no pot precisar qui integrava el nivell superior de responsabilitat. Aquest vespre, per cert, hi ha hagut concentracions davant d'ajuntaments de diversos municipis de Catalunya i de l'Estat en solidaritat amb Ceuta, unes convocades per PP i Vox i les altres per entitats antiracistes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà demà dijous amb USTEC i CGT, els sindicats convocants a la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat en cadascuna de les organitzacions. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts en Comissions Obreres i UGT. I l'Observatori Fabra ha registrat aquest migdia, 2 de setembre, la temperatura més alta en un mes de setembre des que hi ha dades, més de mig grau per sobre del rècord anterior assolit als anys 80. S'ha arribat als 33,6 graus, la temperatura màxima més alta registrada en un mes de setembre des de l'inici de la sèrie al 1914. Una barbaritat després de saber que l'agost del 2026 ha estat el segon més càlid a Barcelona. A més d'un segle, l'estiu d'enguany, el més calorós de la història des que hi ha registres i encara no ha començat la calorada que hi ha prevista pels propers dies.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Allà on siguis, nosaltres hi serem. 3W, radioabrera.cat.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.

0: pasó.
1: Hora 23.
0: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.
2: Damas y caballeros,

0: l'hora 23.
1: Permanece en la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Abrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en la...

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije bien
3: clarito. Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Nits màgiques amb Ràdio Abrera.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.